0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Diario di bordo del 2020.
3: Quaderno de bitàcora 2020. 2020 logbook.
4: Des de l'any 2000, policies d'arreu del món participen en el projecte Motos for Peace. Els uneixen tres coses: la passió per les motos, la seva professió i la cooperació. Avui hem volgut conèixer a un dels seus membres, l'hospitalenc Celestino Suárez.
5: Això és una organització que es diu Moto for Peace, que neix a l'any 2000 a Itàlia, al ser de la policia estatal italiana, i que junta fa la combinació de tres coses molt importants. Una és la passió per la moto, l'altra el col·laborar en projectes humanitaris, i una tercera és en difondre aquest sentiment, aquesta amistat entre les policies d'Europa i del món. Jo era l'únic policia espanyol fins al 2008, que la meva companya, com a auxiliar de policia, va poder entrar també a formar part de l'organització i a col·laborar.
6: Aquest de la Xina serà el meu segon viatge. Soc l'única noia i estic molt il·lusionada perquè, a més, portaré la meva pròpia moto, que fins a l'altre viatge i altres actes que hem fet, doncs, sempre anava de paquet o em deixaven la moto 5 minuts.
5: Has de pensar que som policies que treballem durant tot l'any per aconseguir les aportacions econòmiques pel projecte, i després el viatge el fem en el nostre període de vacances. I s'ha de ser conscient que els viatges són durs i que, evidentment, hi haurà un moment en el que travessar l'Àfrica per edat o per formació física no podré, però això és un grup molt gran, i la tasca d'un any no és només dels 10-12 privilegiats que podem anar a fer el viatge. Quan vam portar les ambulàncies a Beirut, va ser en les nostres motos personals i des d'aquí, des de Barcelona fins a Beirut. El de Sud-amèrica, les motos van viatjar en containers fins a Venezuela, nosaltres amb avió les vam recollir i vam fer tota Sud-amèrica, les motos van tornar en container i nosaltres amb avió. Hem fet una recaptació bastant important de fons per contribuir amb la Creu Roja xinesa per la reconstrucció de l'hospital de Chiwan, que un hospital infantil que va estar destruït per terratrèmol de l'estiu de l'any passat.